0: Esto se llama Morgan Blues, es el tema principal del nuevo disco de Capella. Es una dedicatoria, un homenaje a Víctor Uriz, figura que estuvo estrechamente vinculada a este grupo. Son seis voces, ya las conocemos sobradamente: Esther Barceló, Sofía Domènech, Carol Domènech, Guillem Ramón, Joaquim Domènech y Begoña de la Iglesia, que se juntaron hace nada más y nada menos que 30 años y vuelven al escenario el próximo día 23 de mayo, el sábado 23 de mayo, al Auditorium de Palma. Un concierto que promete sonar más a capela que nunca, si lo dicen. Y hoy me acompaña Begoña, Begoña de la Iglesia. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias.
0: Vamos, juntas ahora recordábamos durante la publicidad al querido Víctor Uriz, que, bueno, habéis decidido homenajearlo. Formó parte de vuestro grupo y de, yo creo que, de la historia de la música en nuestra isla, ¿no? En nuestra comunidad autónoma. Fue uno de los precursores del blues, una persona muy querida, y le habéis puesto el nombre del loro de Víctor, que fue un personaje como muy entrañable para vuestras vidas también.
1: Sí, bueno, ara en xerràvem, no?, que en Víctor, per fer una de les presentacions del nostre disc, que varen fer una col·laboració ell amb nosaltres i nosaltres amb ell, perquè mai saps on està. Bueno. Yeah. I a un dels assajos mos va dir: escolta, quedam a ca nostra i veniu, i una hora baixa mos varen presentar allà, i el primer que va fer va ser sortir, obrir-mos la porta amb el seu lloro a la seva espatlla, no? Clar, nosaltres va ser un impacte de dir: ostres, quina cosa més autèntica. I
0: tot com un pirata.
1: Sí, com un pirata. I tenia aquesta part pirata en Víctor, no?
0: Sí,
1: de persona transgressora. Total. I el que deies, no?, que va ser un referent per nosaltres a nivell de blues, de musicalment era espectacular. I com a persona, com a
0: sí.
1: persona, no? Obrir-nos les seves portes ja directament i entrar a casa seva, i no sé, va ser un inici fantàstic, i des d'ençà hem estat en contacte, hem fet diverses coses. Bueno, la darrera crec que va ser en el claustre de Pollença, i per això hem recuperat aquell directe de la seva harmònica en el claustre.
0: Sí, sí.
1: I la vàrem introduir en el Morgan Blues, i bueno, la vàrem estrenar, aquesta cançó, el dia que li fèiem l'homenatge, que s'inaugurava el banc, que el seu banc.
0: Su banco, de su barrio.
1: Sí, de seu barri, sí, sí, sí, va ser fantàstic.
0: I además, és que era muy eso, era muy de muy barrio, sí. Víctor Uriz, y conocía a todo el mundo lo paraba, podía estar horas hablando con los vecinos y contando. Era una persona muy culta, además, porque Totalmente. Podías hablar de todo con, o sea, la música era su pasión y su vida, pero podías hablar de todo con Víctor, cualquier cosa.
1: Sí, un tío molt íntegre, molt persona, molt sí. connectat. El seu darrer dia per nosaltres va ser, vamos, no sé, un comiat superguapo. Varen tenir experiències tan bé fins als darrers moments, diguéssim, i no sé, varen cantar Sitting Junts, i això mos no duim en el cor, bueno,
0: para
1: és
0: siempre.
1: Una experiència de vida brutal. Sí,
0: sí, la verdad es que lo lamentamos mucho. La pérdida murió en abril de 2024.
1: Exacte,
0: ara fa ja dos anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Y la verdad es que nos llena mucho el corazón este homenaje tan bonito, recuperando su armonía tan auténtica, y además utilizando este nombre, y además decís una cosa muy bonita del loro de Víctor y de los loros en general, porque tiene algo muy curioso, y decís: guardan las voces que aman.
1: Exacto, sí.
0: Claro, es que hay mucho paralelismo con vosotros, que bueno, sois un grupo de voces, ¿no? De grandíssimes
1: Exacte.
0: Voces.
1: És que nosaltres ho dèiem, no?, que som com a molt... Nosaltres som com a molt Morgans, no? Perquè, clar, quan mos agrada molt una veu, una cançó, un grup, una música, intentem fer-la nostra i disfrutar-la i compartir-la, no? Llavors és allà un procés, una evolució. I és cert que és un disc que és un homenatge en Víctor, sí, amb aquesta cançó específica, però com a conjunt el disc és un disc d'agraïment a totes aquelles persones, grups que mos han fet arribar el seu talent, la seva màgia, i que nosaltres l'hem anat convertint a veus, amb els arranjaments d'en Joaquim, i els els afeïm a la nostra manera. I llavors es dius, bueno, pues, té molt de sentit que Morgan sigui el símbol de memòria, el símbol d'agraïment, el símbol d'això, no?, que m'ho representa amb aquest disc.
0: De esa herència, no?, de esa memòria, que es muy importante, y además ahora que cumplís 30 años, pues es un momento como muy redondo, ¿no?, para hacer ese ejercicio y decir, bueno, Capella somos quienes somos, pero gracias a todas esas influencias y a guardar todas esas voces, ¿no?, que amáis, ¿no?
1: Exacte.
0: Y creo que eso hace lo que decíamos al principio, que seáis més Capella que mai, ¿no?
1: Sí, i mos ho van qüestionant, ¿no?, de dir, bueno, pues és un agraïment, llavors es anem a convidar molta gent que forma part, però dèiem, no, perquè hi són.
0: Clar.
1: I no fa falta, i som nosaltres que estem fent això, aquest agraïment, i ho fem des de nosaltres, i serà un espectacle amb aquest sentit molt nu. I jo crec que això serà l'autèntic, i més ara, no?, que hi ha tanta història de plagis i IAs i aquestes històries,
0: sí,
1: no? I llavors és que arribarà un moment que tothom mos diu, no, és que tot sonarà igual, bueno, i donem a posar en valor la música en directe, la música autèntica i que realment surt de dins, que és la part intestinal.
0: Total.
1: I a més si la traiem i la poden compartir dia 23.
0: Pues sí, i a més és bonito esto que dices, perquè estareu molt nus, estareu voltros...
1: Sí.
0: Pero eso es mucha gente más, claro.
1: Totalmente.
0: ¿No? Toda
1: totalmente.
0: La gente que ha formado parte estos 30 años, qué bonito.
1: Y es un disc que s'ha anat cuinant a foc lent. És a dir, hi ha una cançó que mos la varen demanar a un congrés de biologia que era molt important perquè era el seu leitmotiv d'aquell congrés, d'aquell acte. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres la varen fer nostra i ja la varen introduir en programa. Hem recuperat també una cançó que mos feia molta il·lusió, que l'havien fet fa molt de temps. Hem inclòs La Balanguera, que era un de les cançons que més mos demanaven, i per què no la cantau i per què no la feis? Clar, La Balanguera a 6 veus no s'havia fet i bueno, jo aquí la va arranjar i estem supercontents, perquè a més és una cançó que és curiosa, perquè és difícil cantar-la, llavors és que sigui himne, clar, li dona com un punt de complexitat, perquè dius, bueno, i qui, ara que se farà sa cantada, també dia 21, tot ha confluït.
0: Sí,
1: i
0: perquè
1: dius,
0: a més és l'any el que ve, és que todo
1: sí.
0: encaja,
1: sí.
0: no?
1: Però és el que dèiem, que pareix que és un disc oportunista i no és cert, perquè és... el tema d'en Víctor ja fa temps que el teníem present i que aquesta cançó evidentment se va fer a mida que m'anaven fent excomiat. Lo de La Balanguera ja t'ha dit que s'ha anat cuinant durant molt d'anys perquè mos ho demanaven constantment. El tema de Mà, per exemple, que és una cançó que l'havíem recuperat i que l'anaven fent a poc, L'Amo de Son Carabassa i So de Pastera les cantam en directe fa molt de temps però no els teníem enregistrades, vull dir que ha estat com un procés de cuina a foc lent i que ha cobrat moltíssim de sentit perquè és com a molt trajectòria. És el que deies, que coincides també amb els 30 anys,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: amb el tema de les celebracions ja m'ho han passat 32, o sigui que nosaltres som de contínues celebracions i jo m'he allargat. I després això, per exemple, també va passar una cosa molt guapa que va ser el de nou romancer, que ho vàrem celebrar junts. Arrel d'aquell concert també varen fer-nos un regal i hem inclòs aquesta cançó dins el disc. Vull dir que són moltes coses que han anat donant contingut a un disc que ara demostres que guapo, perquè és això, un agraïment a tot el que hem rebut com a grup i que estem com en deute també de poder oferir i que ho farem amb aquest concert i amb aquest disc.
0: Segurament, si seis i voleu planificar això,
1: No
0: surt. Clar, està ple de coincidències molt màgiques i
1: exactament.
0: Tu dius, no volem ser oportunista. És que gens oportunista, ha coincidit molt bé, perquè fareu, a més... La Balanguera l'heu fet alguna vegada? O serà...
1: La varen fer, però no igual. La varen fer un 31 de desembre, premis, però no era igual, perquè jo aquí li va donar dues voltes perquè encara sonàs més himne i és, ara és producte final...
0: És una versió única.
1: Jo crec que sí, a més que també convida que la gent la canti. Jo crec que passa un moment molt guapo del concert.
0: Ai, sí, pues, sí, pues omples de curiositat, perquè a més és vera que el sentim evidentment molt nostre, no? És el nostre, i té molt d'himne. I, però és que té molt de significat ara mateix. Ara ho dèiem, no? S'estan commemorant...
1: Senyor
0: Alcover. I a més en un moment on sa llengua no passa pel seu millor moment, 40 anys de sa llei de normalització lingüística, que comentàvem i que té molta vora en tot el que està passant, no? Que hem de reivindicar molt més després de 40 anys, no? De tenir aquesta llei.
1: Totalment.
0: Crec que és una nova coincidència. Bon, clar, és un molt bon moment per cantar la Balanguera i per escoltar una versió única de Capela.
1: Exacte, i el que deies de sa llengua, que també era un tema que mos dèiem, ostres, com és que esteu també apostant molt per nosaltres hem fet moltes versions també en anglès i en altres idiomes, i sempre mos dèiem, per què no tireu més cap a sa part més folk, més popular? Sempre forma part nostra. Llavors, és que ara hi coincidit que quasi tot el conjunt de cançons siguin més en mallorquí, també és una cosa com molt natural, molt orgànica, que ha anat així creant-se, no? Que no hi ha res forçat en aquest disc. I això és el que estem més satisfets, de dir, mira, som nosaltres, hem arribat aquí, és un molt bon moment de grup, i això és el que oferim, i jo crec que serà guapo.
0: Quan parlem d'arrels i de memòria, el català és predominant, no? Quan anem en el bessó,
1: sí,
0: clar.
1: Sí. Però que tampoc ha estat una cosa que mos hem forçat això, per els 40 anys, per no sé què. No. O perquè són nosaltres, no? No, mira, escolta, la nostra llengua l'estimam així, la cantam
0: clar
1: així,
0: sí.
1: I ara oferim això.
0: El disc encara no el tenim, dia 21 de maig.
1: Exacte.
0: Han d'esperar fins dia 21 de maig 21 per tenir el disc i després dia 23 en directe a l'Auditorium.
1: Sí. 21 el tindrem físic i en plataformes i després dia 23 el presentam en directe. Però van sortint això, pindoletes, no? Ha sortit ara ja el Morgan Blues i ara dia 15 sortirà un altre, o sigui que bueno...
0: Ja, les noves maneres de consumir, de fer música... Menys mal que encara tenim discos físics. Sí. Vosaltres no hi renuncieu, eh?
1: No, perquè a més sap què passa? Que darrere la música també hi ha un equip de dissenyadors, de tot el que és audiovisual, tot això, no? Que dius, ostres, ja que fan tota la feina, veure-ho físic és com una cosa que encara necessitem. No és igual que un llibre, que jo me'l puc llegir tal, però després quan te'l veus, és tan guapo tocar-lo, ensumar-lo, obrir-lo. I aquesta part de... que bé que, per exemple, la Júlia Dot està fent una feinada amb el tema això, de disseny, i veure's els colors de lloro no és el mateix en pantalla que veure-los allà i tocar un poc el que és el paper, no?
0: És que és vera que ara la modernitat és tornar allà de sa. És que modern no m'agrada, però és vera que sí, és que lo bo no ho han de canviar, i tenir el disc físic és important, no?
1: Sí.
0: Per tenir-ho tot, per tenir tota l'amplitud de la vostra proposta, no?
1: Sí, queda un poc com a rotllo vintage, o el que vulguem dir-li, o un poc melancòlic i tot, no? Perquè diu que romàntic voler tenir... Però
0: no
1: és,
0: gens...
1: és que és així, és que ho necessitem, nosaltres ho necessitem. Això deuen ser els 30 anys aquests.
0: Com... Clar que sí, 30, molt joves, és una edat fantàstica, els 30 anys. Doncs pues, moltes felicitats, 23 de maig, Auditorium de Palma, en grans cançons, amb tota aquesta memòria, tots aquests records i aquesta Balanguera que volem escoltar a sa veu de Capela. Bé, Guanyà, moltes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi tot
1: dia
0: molt,
1: 23,
0: molt bé.
1: Si mos animam i coincidim
0: segur
1: tots a l'Auditorium i, bueno, encantats de compartir amb vosaltres aquest moment.
0: Segur que sí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: captar porque es un cumplido para mí.
1: Tú haces que quiera ser mejor persona.
2: Pues sí, puede que sea. Es la película que mejor nos enseñó a entender el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, un personajazo de Jack Nicholson, con el que abrimos este Pasamos Consulta hoy con Carles Recasens. ¿Cómo estás, Carles?
3: Bé, molt bé, fantàstic.
2: Mejor imposible, es una película que es realista con el TOC, ¿está bien definido o está exagerado?
3: Sí, mire, jo que som de la dècada dels 70, no? És una pel·lícula que jo la recordo que la vaig veure pues, quan era més jovenet i sí que crec que reflexa d'una forma bastant acurada, no? El que és el problema, perquè al final es converteix en un problema molt important o un factor molt limitant, com és el TOC, no? I a part, pues, amb aquest repartiment, pues va ser una película fantástica.
2: Abas. Es verdad que cuando hablamos de TOC, ahora lo comentábamos, utilizamos el término a nivel coloquial para todo, ¿no? Cualquier manía, ¿no? Yo muestro una manía X y me dicen, ¡ay! ¿Tienes TOC? No. Vamos a explicar. TOC es lo que tenía Jack Nicholson en Mejor Imposible, que es esos límites que se pone uno mismo a uno mismo, ¿no? Que puede resultar muy angustiante, ¿no? Viéndolo en la propia película dices, ostras, es que no puede pisar las líneas del suelo. No puede utilizar un cubierto que no sea el suyo y esté higienizado. En fin, es al final, mira, me da como angustia pensar que tiene que está pendiente de todas esas cosas y que no son importantes, además, no son como súper fundamentales para su supervivencia.
3: Sí, jo crec que primer, sobretot, s'ha de diferenciar, no? L'ús col·loquial que en puguem fer de la paraula TOC, però de la paraula TOC, de la paraula esquizofrènia, de la paraula histèria, de la paraula depressió, no? Que per sort o per desgràcia estan dins el vocabulari que la població i la societat utilitza, no? I després, quan realment una persona té un trastorn obsessiu compulsiu, no? I el trastorn obsessiu compulsiu, com la pròpia paraula diu, consta de dos aspectes fonamentals, que són obsessions, i obsessions són pensaments com que s'introdueixen dins el nostre capet i no ens el podem llevar del damunt, no? I compulsions són aquells actes, no? Aquelles conductes que es fan d'una forma repetitiva, que no tenen absolutament cap tipus de finalitat ni cap tipus de sentit, però hi ha aquesta necessitat irremediable, no? I imparable de fer-la, no? Aquests són els dos components que defineixen el TOC. Altres aspectes que són molt clars en el TOC, la rigidez, no? I sobretot, no? Com tots els trastorns d'ansietat, el sofriment va acompanyat d'un sofriment, no? D'un malestar a nivell emocional, a nivell psicològic, molt important, i limiten d'una forma molt significativa la vida de la persona, tant a nivell laboral, tant a nivell social, familiar, personal, etc.
2: És un trastorn d'ansietat, el TOC, en si?
3: En l'anterior classificació es posava dins el que era el paraigua dels trastorns d'ansietat. Avui en dia és una entitat pròpia, no? Com a tal, però bueno, això no té més rellevància dins el que és... Té rellevància per nosaltres, per psiquiatres, però per la gent...
2: Claro, porque cuando hemos hablado de la ansiedad es esta preocupación por el futuro, por cosas que no han sucedido y no sabemos siquiera si sucederán, ¿no? Hay una esa preocupación es la que nos lleva a padecer ese trastorno de ansiedad que puede tener que ver con eso, ¿no? Con obsesionarte con cosas que ni siquiera sabes que van a suceder.
3: Sí, ¿qué es el que pasa?
2: El miedo a perder cosas, por ejemplo, a perder algo.
3: Sí. Què és el que passa? Quan una persona està en un estat ansiós, o en un episodi, en una crisi, o en un període en el que té l'ansietat disparada, és veritat que apareixen aquest tipus de pensaments de tipus obsessiu. Això vol dir que tinc un trastorn obsessiu compulsiu? No. Això vol dir que, pues, al igual que la depressió, pot haver-hi pensaments més de tipus recurrent o rumiatiu, o també de tipus obsessiu més negatius, pessimistes, etcètera, pues, això vol dir que tinc TOC? No. No vol dir que tinc TOC. El TOC és una entitat independent, per dir-ho d'una forma, no? Que cursa amb, en aquest cas amb malestar. Una de les coses que moltes vegades, o una de les sí, que molta gent confundeix o confon, és que la base del tractament del TOC és la psicoteràpia, en aquest cas pues, cognitiu-conductual, i el tractament. I dins el tractament són antidepressius. I la gent sempre a la consulta me diu, però Carles, per què me dones això si jo no estic deprimit? Yeah. Dic, bueno, s'utilitzen aquest tipus de fàrmacs que són la família dels antidepressius per tractar específicament aquest estat o aquest sofriment que provoca un TOC.
2: También esto ocurre, lo hemos comentado en alguna ocasión, con personas que padecen ansiedad, ¿no? Que a lo mejor se le prescribe un antidepresivo y dice, no, yo lo que tengo es ansiedad, no tengo depresión, pero es el medicamento que funciona, ¿no? Para, en algunos casos.
3: Sí.
2: Puedes
3: sí.
2: tener un trastorno de ansiedad y no tener depresión. O tener TOC y no tener depresión, ¿no?
3: Efectivamente, sí.
2: Esto es importante, porque es verdad que el antidepresivo lleva consigo, ¿no? No sé si un estigma, pero lo estás ubicando a esa persona en un padecimiento que no tiene.
3: Sí, i
2: és la depressió.
3: El fàrmac antidepressiu, i això la consulta m'ho trasllada molt, no? És com que fa... por. No? Els ansiolítics, les benzodiazepines, pues, bueno, qui més qui menys, pues, ha pres aprazolans, diazepans, orfidals, olorazepans...
2: És com el tranquilizante.
3: Aquestes. Exacte, no? Ah. El tranquilitzant i l'hipnòtic, pues, la gent està més avasada a prendre-se'l. A l'antidepressiu ja és una altra lliga, no? I jo sempre dic, bueno, les persones fan bé, vull dir, al final, amb els antidepressius no juga amb cap psicofàrmac o cap antibiòtic o cap fàrmac s'ha de jugar, sinó que jo sempre dic, quan la gent me demana, es dic, escolta'm, dic, això ho hem de mirar, hem de veure, perquè antes de prendre qualsevol cosa, una, o te n'has d'anar al metge de capçalera o el que sigui, o hi ha d'haver-hi qualcú que ho controli, no? Que te faci una analítica antes, que te faci un electrocardiograma, vull dir, perquè al final són fàrmacs que no s'han de jugar.
2: No, y tant que no. ¿De dónde parte ahora? Hacías un matiz con respecto a la ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede provocar un TOC, pero es independiente. ¿Qué genera el TOC? ¿Dónde está el origen de ese trastorno obsesivo?
3: Com totes les malalties o tots els sofriments o tots els trastorns mentals, no? Els psiquiatres sempre diem l'origen, no? Que això sempre la consulta la gent m'ho demana, diu, però cares, això d'on te ve? No? I jo sempre els dic el mateix, dic, mira, dic ja la resposta sé que no te satisfarà, perquè al final estem parlant de que hi ha una base o la hipòtesi és que hi ha una base biològica, genètica, que moltes vegades no està identificada o no està feta la troballa específica de que això està aquest gen alterat amb aquest cromosoma. Després, també hi ha una sèrie de factors ambientals que interfereixen i que poden facilitar el fet de que aquest TOC, per dir d'una manera, es desperti, no? Vé dir, sempre anem a raure el mateix, de dir, bueno, no hi ha un origen específic concret i que un pugui identificar i que des d'aquell moment que va passar això, pues jo he desenvolupat el TOC, no? Habitualment, pues tot és molt més difuminat, com podria dir que és tot així, tot el que té a veure amb la salut mental. Vull dir, la salut mental, si en medicina 1+1 no és igual a 2, en salut mental diria que 1+1 és igual a vegades serà 2, a vegades serà 1, a vegades serà 0 i a vegades serà 5.
2: Ja, és que és tot molt circumstancial, el entorno hace mucho, claro, porque unos padres con TOC, a lo mejor, ¿no? Vas en la crianza del siguiente, igual trasladas esos miedos, ¿no?
3: Efectivamente.
2: En fin, pues, bueno, buscar ayuda, eso siempre. ¿No? Sí, en un caso en el que identifiquemos claramente que no tenemos una manía pasajera, ¿no? Sino que realmente estamos sufriendo un trastorno, algo que nos limita, ¿no? La vida. Carles, moltes gràcies, bon andana.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Carles Recasens, que és nostre psiquiatra de cabecera. Llegamos a les 2 de la tarde, hasta mañana.
4: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
5: Crucero por el Mediterráneo.
6: ¿Pero y eso?
5: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
6: Ya ves cómo mola, tío.
5: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
7: El mejor mueble, al mejor precio.
5: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
6: Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Avenida General Luque 393 de Inca.

0: Bones tardes, mallorquinistes. No sé si aquesta és la meva darrera firma. No sé ni siquiera quant de mallorquinistes arribaran vius en aquest final de lliga d'infart. Lo cert és que els berros ja anam a somos amb un desfibrilador en el botiquín, jut de vora el tranquimacín i la botella de cassalla. Cago en dena. Això és de locos. Ja arriba un punt, cago en dena, que no saps si convé més quan veus un partit que perdi l'Elche o l'Alavés, el Sevilla o l'Espanyol, el Girona, el València i el Levante. Cago en dena, que perdin tots. Que perdin tots. Però que això no és possible. De fet, tenim la sensació de que tots aquests guanyen més que mai ara. I que si seguia durant dos mesos més, encara de ballarina el Barça, el Madrid i l'Atlètic. En el final fem comptes i no sabem si mos surten o no mos surten en números. Si bastaran 42 punts o 43 o faran falta 44 o 45. Que quan hi ha més hòsties en guany per la permanència que en el vestuari del Real Madrid. Que quan dena. És que no se pot dormir, no se pot descansar. No doncs, només fem voltes en el llit. Fem més voltes que el crucero aquest de l'antivirus en la mà. Menys mal, això sí que en Fernando Simón ha tornat a sortir a la palestra per tranquil·litzar-nos.
1: Yo calculo que aparte del Oviedo bajarán como mucho uno o dos equipos.
0: Menys mal. Esperen nos a nosaltres. I és que un autèntic mallorquinista ara ja passa pena perquè sense saber si estarem a primera o segona és impossible calcular què pot costar el carnet a la campanya d'abonat de la pròxima temporada. Hem de quadrar comptes perquè hi ha molt de gastos. Convé, això sí que mos tranquil·litzem, ja sé que és difícil un poquet, perquè està clar que el drama forma part del procés. L'afició incondicional d'aquest final de lliga va acudir massa som molts fregantes 20.000 todo de vermell, va demanar el míster de Michelis després d'una rebuda espectacular en el bur de l'equip. Mos visitava el Villarreal, un gran equip que no necessita jugar en tots els seus titulars ni anant al 100% perquè usar problemes. Una desgraciada jugada de Mateu Jaume, substitut de Mafeo per acumulació de targetes, va acabar en penal. I a pesar que el Leo Román va estar a punt d'aturar-ho, Nayoce va fer 0-1, que pujava en el marcador. El drama formava part del procés. Ja en el descompte de la primera part, el porter del Villarreal va començar la seva bipolar actuació, tipo Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Narnau Tenas, o millor dit, Narnau Penas. Va fer una quintada monumental que va aprofitar el pirata Morici per empatar. Morici rima amb Pichichi i a dos gols està de Mbappé, que pareix estar més pendent del Mundial i de Néstor Espósito que de la Lliga. Jo també estaria, i del Mundial també, que condena. El Mallorca va donar una passeta endavant a la segona part, però sempre amb un pot de temor perquè les contres de Villarreal que usaven estragos. I ja no te dic lo de la banqueta. Mentre nosaltres traiem en Virgili l'Ato David López o Calatayud, jove debutant, que va complir molt bé, ells te treuen en Pepe, Micau Tatze, Gerard Moreno o Moleiro, que és i res, va dir aquell. I com no podria ser d'una altra manera, no pot faltar la firma del Berro aquestes temporades quan jugant contra el Villarreal, també va sortir en Pajero, vull dir en Parejo, per remenar un poc tot el mig del camp. A partir d'avui comença una setmana dramàtica. Veurem com arriben els jugadors que més juguen perquè pareix que estan en el límit, i el fons d'armari no inspira molta confiança. Però tot és possible. Primer el Getafe de José Bordalás, esto es fútbol, papá. I llavors tot un drama a Levante que pareixia que estaria mort quan arribàs el dia, però ara ja no ho pareix tant. Un partit, per cert, que comptarà amb una nutrida representació de l'afició mallorquinista i de la penya dels berros. Jo ja estic preparant la maleta. Clínex, Tila, Penyals i Fortasec no poden faltar, perquè el drama és part del procés. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
2: Se complica la vida, vuelve a llegar al centro. Ahí está la pelota otra vez, el tope de cabeza. La parada de la noche.
3: Escucha, Quirito, escucha.
2: La parada de Reina es una obra de arte.
4: ¡Qué parador!
2: Bueno,
4: ¿cuánto habla, tiempo habla, crees habla, que habla, está pasando?
5: Este partido...
4: ¿Qué pasa rápido, eh?
5: Es que me tocó comentarlo, me acuerdo.
3: 4 años.
5: Estaba con...
3: Creo que te estás confundiendo, ¿eh?
5: Pero, ¿parada de Reina? ¿De qué?
3: Ah, en el Sánchez Pizjuán.
5: En Sevilla.
3: No, mano salvadora.
5: No, es que la mano salvadora también ocurrió ya, el día del ascenso en el Depor, sí. Que estaba yo con Pedro Fullana y nuestro querido árbitro, sí, sí, comentando el partido en Somos. Yo no he visto nada igual y mira que llevamos años ya, ¿eh? Aquel día fue extraordinario.
3: Pues 4 años.
5: Y el día este del Sevilla, exactamente igual. Manolo Reina, qué buenos recuerdos me trae este tío.
6: Buen tío, ¿eh?
3: 4 años de esa mano salvadora.
6: Sí, por cierto, sí, sí. Si quedas con él, no llegues tarde, Kini.
5: ¿Por?
6: Porque se enfada.
3: Sí, se enfada. nada.
5: ¿Ah, sí?
3: Valora mucho la puntualidad.
5: Yo para eso soy el number one.
3: Es andaluz, pero parece suizo, ¿eh? Porque
5: cuidado
3: puntualidad...
5: con los andaluces, ¿eh? Sí. Cuidado.
6: Nos marchamos, Quini Campos, muchísimas gracias.
5: A vosotros.
6: Nos marchamos. Vamos a saludarnos a todos. Es verdad,
3: sí,
6: que Nacho se ha ido un poquito
3: Nacho
6: antes.
3: Ha ido a sus quehaceres. Gracias, Nacho.
6: Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
7: A vosotros, gracias.
6: Alberto, mañana muchísimo
3: mañana
6: más.
3: Mañana más, porque habla Micho para los amigos. Martín de Michelis, pues, hay jornada el miércoles. Atentos. Mañana rueda de prensa al míster.
6: Hasta luego, adiós.
3: Chao.
8: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto Hernando.